0: morning. It's time to wake up.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt Punity, la ràdio con la palla en mano en todo.
2: Buona segreteria a tutti, in questo momento sono assente. State buoni, parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per gli acquisti.
3: Welcome online Russia, enjoy the music on Radio Humboldt.
4: Radio Humboldt.

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Humboldt.it.